0: Fundación A3Media y UNICEF.
1: Onda Cero Valencia.
2: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes.

Fer bondat vol dir portar-se bé, fer les coses com toca, no donar problemes. Porta't bé, fes bondat. És una expressió que ens acompanya des de menuts, quan eixim de casa, quan ens quedem amb algú, quan volem evitar qualsevol embolic, però també la continuem utilitzant de majors, amb un somriure, amb un punt d'ironia. Perquè al final tots sabem que no sempre és fàcil. Fer bondat està molt bé, però de tant en tant també necessitem trencar un poc les normes.